0: Primer misteri de glòria, la resurrecció del Fill de Déu. Pare nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat,
1: així a la terra. Ha començat el rezo del rosario con un primer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ha comenzado con la primera oración, que es la oración del canto de Laudes, y ya hemos comenzado el primer misterio, que es el de gloria, que es el de la resurrección del Hijo de Dios. Y hemos comenzado con esa primera oración.
0: Déu vos salve María, plena de gracia, el Señor és amb vos. Beneïda
1: sou vos entre totes Ave Maria.
0: Les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
1: Para quien no conozca el rezo del rosario,